0: get out of camp.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: It's Sean Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: És una us.

T'agrada el que escoltes? Recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Busquem-hi. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Alba Benito remata la temporada amb un bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica cap de setmana després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer graó del podi, sinó que a més també va batre el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 metres al primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar els 3,90 i els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per atacar el llistó situat als 4,15, superant-lo a la primera i polvoritzant així l'anterior rècord estatal, que estava en els 4 metres i 14 centímetres, que ostentava des de principis d'any Bàrbara Coscuyuela. L'atleta s'ha mostrat visiblement commoguda pel desenllaç d'una competició on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant decisiu.
1: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta. Y la verdad que en el 4-15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo. Y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido. Bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza, me he entrenado. I, bueno, ha sigut molt, molt emocionant, la veritat.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca ha destacat també per l'estat mental positiu en el qual va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la d'aquest cap de setmana.
1: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, muy arriba. Estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo sí iba a hacer. No sé si ir al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansar ya.
0: Amb aquest bronze, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o si encara, ho escoltàvem, participarà en el campionat absolut. Sí, com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de tot l'atletisme estatal. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. 107.

bon dia, ja estem aquí un dia més, una setmana més, comencem el de gorra, arrenquem la setmana, ja som dilluns 20 de juliol. Avui, com cada dia ja sabeu, tindrem tots els èxits, la millor música, tindrem la Meteo amb en Quincerra, tindrem el Notop Verdis, la nostra agenda cultural, i efectivament tindrem el nostre concurs, com sempre. El rellotge indica les 10 i 6 minuts del matí, comencem amb el de gorra, primer tema del matí serà Men I Need d'Olivia Dean. Benvinguts i benvingudes.

0: I ja toca un dia més el concurs del de gorra. Avui el premi és pels amants de la història i el teatre al carrer. Sortegem una entrada doble per la visita guiada teatralitzada als Empestats de Malgrat de Mar d'aquest dissabte, concretament per la visita de les 11 del matí. Per si no la coneixeu, us expliquem. Els Empestats són una representació teatral que es trasllada al Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Actors i actrius van explicant de forma així teatralitzada una història basada en un fet real relacionat amb aquella pandèmia, mentre es fa un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi, ambientats, decorats, especialment per recrear doncs, l'atmosfera d'aquell temps. Els grups són d'unes 50 persones, així que és com una experiència molt immersiva i diferent, perquè ja no queden entrades. Però sí que podeu anar-hi si us toquen dues entrades que sortegem avui. Estigueu ben atents perquè ara us expliquem la pregunta d'avui i com podeu emportar-vos aquestes entrades. La pregunta d'avui és: quin nom tenia antigament el municipi de Malgrat de Mar? Com se li deia antigament a Malgrat de Mar? Podria ser Vilassar de Malgrat, podria ser Vilanova de Blanes, podria ser Sant Nicolau de Malgrat, podria ser Vilanova de Palafolls, per exemple, se m'acut. Que com es pot participar? Doncs molt fàcil, com cada dia. Us expliquem. Truqueu-nos al 93-761-4701, escriviu-nos un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. Quin nom tenia antigament el municipi de Malgrat de Mar per endur-se dues entrades per la visita guiada de les 11 d'aquest dissabte a Els Empestats de Malgrat de Mar? 93-761-4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat o un WhatsApp al 607-64-65-66. Continuem amb el de gorra d'avui.
1: Sin 7.7 FM.

0: Arriba el moment de la previsió del temps d'avui dilluns. Quim Serra, bon dia.
1: Bon dia. Continuarem amb calor intensa al llarg dels pròxims dies. De moment, els termòmetres continuaran per la franja alta amb valors que superaran els 30 graus. Aquí a la comarca fins i tot fregaran els 35 cap a l'interior del Maresme. Això passarà demà, també demà passat i probablement de cara a dijous. Ara bé, cap al cap de setmana, principis de la setmana vinent, sembla que tindríem un canvi de situació, una entrada de vents del nord que arrossegaria una massa d'aire més fresqueta cap aquí a casa nostra, i això de retruc hauria de provocar un descens de temperatura i també un increment de la inestabilitat. Evidentment, queden molts dies i ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, avui tornem a tenir una jornada estable, assolellada, amb alguns núvols prims aquesta tarda, poc importants, vents fluixos i situació marítima que es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, a tres quarts del mateix, amb unes temperatures màximes que poden pujar una mica. I si avui quedaran al voltant dels 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca, demà fins i tot podríem pujar, com dèiem, un grauet més i arribar als 34 puntualment a alguns punts de la franja costanera. Pel que fa a demà passat, tot continuarà igual, per tant, el dimecres que es mantindrà la mateixa situació i dijous també, bàsicament amb estabilitat i domini del sol. A partir de divendres comencen a entrar vents del nord i, per tant, les temperatures, tot i que lentament, aniran a la baixa i aquest descens el notarem molt més de cara al cap de setmana.
2: Acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
3: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.

0: Detingut per robar canonades de gas a cases particulars, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural i diversos municipis del Maresme, entre ells Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o Palafolls. A més, els agents també van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia comesos a Barcelona, alguns dels quals es remuntaven a l'agost de l'any passat. El detingut empleava el modus operandi especialment arriscat i poc habitual, accedia als habitacles on es troben els comptadors de gas, que normalment estan tancats amb clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de coure per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava el doble perjudici per la ciutadania: d'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas, i d'altra, les molèsties de deixar els blocs de pisos afectats sense subministrament. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció realitzada per la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificat, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dia 14 de juliol. I també s'ha enxampat ja l'autor de les pintades a la plaça de Popi. La policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer ara ja fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar de fet gairebé al mateix temps que es feien les pintades, i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost que arribarà a costar a arreglar l'espai danyat per aquesta persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. De fet, divendres mateix, la plaça del Forró i el barri de Sant Lluís va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona, a la zona, com dèiem, de l'antiga fàbrica El Forró i del barri de Sant Lluís. En aquest cas, hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i a l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals, perquè l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme. De moment és tot, i tornem amb més informació just al punt del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. 107.7 FM.

Seguim en directe amb la gorra d'avui, dilluns 20, i per qui just s'incorpora ara, us posem en situació. Avui podeu endur-vos una entrada doble per la visita teatralitzada d'aquest dissabte als Empestats de Malgrat de Mar, per la sessió de les 11 del matí. Recordem una miqueta de què va, és un recorregut teatralitzat pels carrers més emblemàtics de Malgrat de Mar, ambientat en l'època de la pesta bubònica, i actors i actrius es faran viure una història basada en fets reals, envoltats d'una decoració que recrea aquell moment històric. Llavors, per guanyar dues entradetes que estem sortejant avui, ens havia de contestar una pregunta sobre Malgrat de Mar, que és com es deia antigament Malgrat de Mar. Havien dit moltes coses així boges i no tan boges, com Vilassar de Malgrat de Mar, Vilanova de Blanes, Sant Nicolau de Malgrat, Vilanova de Palafolls. Quin nom tenia antigament el municipi de Malgrat de Mar? Era la pregunta per participar i guanyar dues entradetes per anar a veure els Empestats de Malgrat de Mar aquest dissabte a les 11 del matí. Trucades al 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Teniu fins a la 1. Continuem amb el de gorra.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
8: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
9: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que et repeteixen.
0: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Una amistat con Dios.
12: Oh, 2-1-1
13: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

Lego. Lego. Lego.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dilluns 20 de juliol. Repassem les principals activitats culturals d'aquests dies al No t'ho perdis.
0: No t'ho perdis.
1: Can Batlle organitza una sortida a PortAventura dins l'estiu jove 2026. El local jove de Can Batlle ha inclòs una sortida a PortAventura dins el programa d'activitats de l'estiu jove 26, adreçat als joves del municipi de Palafolls. La sortida tindrà lloc el 23 de juliol, amb sortida del bus prevista a les 8 del matí. Pel que fa al preu, l'activitat té un cost de 32 euros pels menors de 18 anys i de 41 euros per als majors d'edat. Continua l'exposició fotogràfica Escac i Mat a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa organitzat per l'Associació Fotogràfica de Blanes. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. L'exposició romandrà oberta durant els mesos de juliol i agost.
0: No t'ho perdis.
1: El proper dimecres 22 de juliol es dona el tret de sortida a la Festa Major de Blanes, tot i que ja està en funcionament la fira d'atraccions tant al Passeig de Mar com a l'antic camp de futbol dels Pins. El tradicional concurs de focs d'artifici serà des de dijous 23 de juliol fins dilluns 27. Podeu consultar totes les activitats al programa de festes a xarxes socials i al web de l'Ajuntament blanes.cat. A Blanes és l'última setmana per veure l'exposició de pintura Mare Nostrum d'Antonio Claudio Reinero a Casa Saladrigues, que acabarà aquest dissabte 25. Antonio Claudio Reinero és un artista plàstic i gestor cultural amb una sòlida trajectòria nacional i internacional. La seva obra destaca per combinar tradició i contemporaneïtat, explorant la pintura, abstracció i l'experimentació amb materials naturals com la fusta i la pedra.
0: No t'ho perdis.
1: La coral Palatiolo actuarà a Tordera amb motiu del 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. L'acte final del festival multipolar en el qual podrem gaudir d'una proposta que donarà valor a la música i a la cançó. Serà el proper dimecres a les 9 del vespre al Parc de la Mollera.
0: No t'ho perdis.
1: La propera edició dels Empastats de Malgrat de Mar serà aquest dissabte coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Empastats es tracta d'una representació teatral del Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històricament verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi, on s'hi ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest dissabte arriba la macrofesta dels 80 per primera vegada a Santa Susanna. La tradicional festa que habitualment es fa a Palafolls arriba a Santa Susanna a la platja de les Dunes. Tot i que Palafolls mantindrà la festa dissabte següent, el dia 1 d'agost, a la plaça de Popi, a les 10 de la nit.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar continua la funció Notting Hill, el musical. Adaptació i direcció d'Aina Rita i Gustavo Jiménez aquest dissabte i diumenge al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar a les 7 de la tarda. La proposta teatral explica la trobada inesperada entre un llibreter modest i una estrella de cinema. Una relació marcada per la diferència de mons, però plena de moments tendres i divertits. Aquesta adaptació busca connectar amb el públic a través de la música en directe i una posada en escena fresca i propera.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. No tens excusa.
2: Vagis on vagis.
0: Ràdio Palafolls.cat.

Així tot, el tema que està sonant avui dels menorquins, ja t'ho diré, de l'any 96, i avancem fins l'any passat, 2025, perquè l'italià Damiano dels Maneskin va treure aquest Talk to Me.

0: Obertes les inscripcions pel gimnàs de la gent gran de cara ja al curs vinent, passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment el període d'inscripcions que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones majors de 60 anys que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que vulguin millorar la seva condició física i també mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera gratuïta, té com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i d'exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins al mes de juny. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis que s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda de materials esportius, com ara pilotes, bastons o també bandes elàstiques. Ho explica tot plegat Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys. De persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 9:15 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:15 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: Es mantenen els dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com és habitual, repartint-se en tres grups de treball segons ubicació i horari. El primer grup es fa de bon dematí, a 9:15 al Forroll, al barri de Sant Lluís. Un cop acabi, el gimnàs passa al centre amb dos grups més al pavelló del Palauet, un primer a 9:15 i el darrer a 11:15. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o si es prefereix la modalitat presencial, cal adreçar-se l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OAC, demanant, això sí, si pot ser prèvia cita per tal de realitzar aquest tràmit.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dia dilluns dia 20 fins al 31 de juliol, tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic, de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin dificultats a l'hora de poder completar tot el procés d'inscripció. Es poden adreçar, doncs, als serveis socials al carrer Francesc Macià, número 1 del nostre municipi. Just d'aquí una hora a la una i tornem, serà amb tota l'actualitat de la jornada a l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
4: Visita el portal
3: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
5: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
6: De gorra.
5: De gorra.
6: De gorra.
5: Amb Ràdio Palafolls.

seguim en directe al De Gorra, avui dilluns 20, i per a qui just s'incorpori, avui estem regalant dues entradetes per anar a la visita guiada que es fa aquest dissabte dels Empestats a Malgrat de Mar. Dues entrades per un recorregut teatralitzat pels carrers més emblemàtics de Malgrat, ambientat en l'època de la pesta bubònica, on actors i actrius faran viure una història basada en fets reals i envoltat d'una decoració que requeria el moment històric. Per endur-se dues entrades, el que estem preguntant avui és, per anar a Malgrat, com es deia Malgrat, antigament es podia dir Vilassar de Malgrat, es podia dir Vilanova de Blanes, es podia dir Vilanova de Palafolls, es podia dir Sant Nicolau de Malgrat. Quin d'aquests noms tenia antigament Malgrat de Mar? I com sempre, ens podeu trucar al 93-761-4701, ens podeu escriure un correu a estiu@radiopalafolls.cat o un WhatsApp al 607-64-65-66. Trucades, mails i WhatsApps per endur-se dues entrades per la visita guiada d'aquest dissabte dels Empestats de Malgrat de Mar. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o WhatsApps al 607-64-65-66. Com es deia Malgrat de Mar antigament? Teniu fins la una per contestar. Continueu amb el De Gorra!

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: aquesta fantàstica versió que feien els Fugees del No Woman No Cry de Bob Marley l'any 2002. I anem al 97 amb els Pets, massa jove per fer-me gran.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia més a prop.
4: Més a prop.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Doncs arribem al final, al final del primer de gorra d'aquesta setmana. Toca resoldre el concurs i entregar aquesta entrada doble per als empastats de Malgrat de Mar aquest dissabte, i anem a veure qui se les emporta. Estàvem preguntant durant el matí d'avui com es deia Malgrat de Mar antigament, i efectivament totes les opcions que havíem donat, Vilassar de Malgrat no, Vilanova de Blanes no, Sant Nicolau de Malgrat no, i efectivament era Vilanova de Palafolls. Moltíssimes gràcies a tothom per haver trucat, per enviar missatges, per enviar mails, i com sempre ara ens toca trucar a nosaltres entre totes les trucades i missatges que hem rebut aquest matí.

El grit de guerra d'avui serà "Me'n vaig a Malgrat". No Vilanova de Palafolls, eh? "Me'n vaig a Malgrat". Només despenjar, toca dir "Me'n vaig a Malgrat". Anem a fer la primera trucada i esperem que la única, que sempre tenim un ensurt. Procedim a fer la primera trucada.

0: Primera trucada, a veure si tenim sort. Val, ja sentim els senyals. Me'n vaig a Malgrat, molt important, per veure els empastats. Tindrem la primera avui. Va, va, va. Me'n vaig a Malgrat.
1: Me'n vaig a Malgrat.
0: Apa! Avui sí, a la primera.
1: Moltes gràcies.
0: Perfecte, ets la Sandra?
1: Sí, Sandra Martínez.
0: I ets d'aquí de Palafolls?
1: Sí, de Palafolls.
0: Molt bé, es queden les entrades avui a Palafolls i avui a la primera. Mira que hem tingut sort, eh?
1: Sí, sí, estava al tanto.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada que estigueu pendents del telèfon. Doncs pues tens dues entradetes per tu per aquest dissabte. Com ho veus?
1: Molt bé, perfecte.
0: Passaràs per aquí, per la ràdio?
1: Sí, sí, ja passaré. Al matí, la tarda...
0: Quan vulguis, ara si no parlem pel WhatsApp, cap problema.
1: Vale, molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sandra, que tinguis molt bon dia.
1: A vosaltres, adéu.
0: Adéu. Dues entradetes que s'endú la Sandra cap a casa seva. I ja ho tenim avui, eh? Arribem al final del Dagorna. Doncs ha estat un plaer acompanyar-vos aquest matí i us deixem amb l'informatiu de la una. Ens tornem a escoltar demà i seguir gaudint de l'estiu junts. Que passeu un molt bon dia.

0: Ja és en punt la una del migdia. Ja estan obertes les inscripcions per les classes postulals i gimnàs per la gent gran ja de cara al curs vinent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i gimnàstica per la gent gran de cara ja al proper curs escolar. Fins al 31 de juliol, fins a finals de mes, els veïns que tinguin més de 60 anys i ja poden formalitzar la inscripció gratuïta telemàticament o bé presencialment per tal d'apuntar-se a aquesta activitat que busca millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. De nou, les classes es faran els dilluns i els dimecres en tres grups repartits entre el Forroll a Sant Lluís i el Palauet al centre. Les classes començaran el mes de setembre, coincidint amb la Setmana de la Gent Gran. Avui és dilluns, avui ja és 20 de juliol.

0: De seguida us expliquem què és el que heu de fer per apuntar-vos a aquestes classes de postura i també de classes de gimnàs que es faran a partir del setembre, però també ens hem de fer ressò de l'èxit històric d'Alba Benito a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafrenca ha tancat la temporada de forma brillant, empatjant-se la medalla de bronze en salt de perxa a Rieti, a Itàlia. La saltadora del Barça, del Futbol Club Barcelona, ha batut el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. Benito s'ha mostrat molt comoguda pel desenllaç d'infart, on la lluita pel podi entre les quatre primeres classificades ha estat extremadament ajustada. L'esportista destaca la confiança mental ha estat clau per superar la pressió. De seguida l'escoltarem i també us explicarem que la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que van malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante de la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la reparació de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques municipals. Paral·lelament també, la plaça del Forroll ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal, generant noves queixes per la imatge de la zona. El consistori reitera la crida al civisme davant d'aquestes accions incíviques que cada any costen milers d'euros a les arques municipals. I un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatori de canonades de coure en diferents municipis, inclòs també Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs de pisos, tallant el pas del subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc per la seguretat per als veïns i, a més, deixava les famílies afectades sense un servei bàsic durant hores o dies. La investigació dels Mossos ha permès vincular l'arrestat amb 5 robatoris més a la ciutat de Barcelona comesos des de l'estiu de l'any passat. I jornada avui amb domini del sol a tota la comarca, tot i que novament tindrem núvols alts. Tot i això, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol a marges de mar de fons. Temperatures mínimes que han baixat lleugerament aniran durant la jornada entre els 19 i els 25 graus, mentre que les màximes es mantenen gairebé sense canvis importants i oscil·len al Maresme entre els 28 i els 33 graus avui dilluns. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Obertes les inscripcions pel gimnàs per la gent gran de cara ja al curs vinent. Passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment ja el període d'inscripcions, que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones que siguin majors de 60 anys i que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que, a més, vulguin millorar la seva condició física i alhora mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera totalment gratuïta, té precisament com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-los coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins, com sempre, al mes de juny següent. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis on s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda també de materials esportius com són pilotes, bastons o bandes elàstiques. Ho explica Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys, de persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20, i cada grup té places limitades.
0: El consistori manté dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com ja és habitual, repartint-ne en tres grups diferents segons ubicació i horari. El primer grup es fa ja de bon dematí a 9:15 al Forroll. Un cop acabi la classe, en aquest cas en el barri de Sant Lluís, passarà cap al centre amb dos grups més al Palauet, un a 9:45 i el segon a partir de 11:15 del matí. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar ja la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer d'entrada de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o bé, si es prefereix, de la modalitat presencial, cal anar fins a l'oficina d'atenció ciutadana a l'OAC, al propi edifici del consistori.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dilluns dia 20 fins al 31 de juliol tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic, de manera telemàtica a la seu electrònica,

0: sinó que a més ho va fer batent el rècord de Catalunya i d'Espanya en la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que ja arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70, en el primer intent va necessitar dues tentatives per sobrepassar primer els 3,90 i també els 4,05. Va ser en aquest punt en la palafollenca va treure la seva millor versió per tal d'atacar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres, superant-lo a la primera i polvoritzant l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres i que ostentava Bàrbara Coscolluela des de principis d'aquest any. L'atleta palafollenca s'ha mostrat visiblement commoguda per el desenllaç d'aquesta competició, on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant, que ha estat decisiu.
1: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podium estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta, y la verdad que en el 4:15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo, y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo, y así ha sido. Bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza de mi entrenador, y bueno, ha sido muy, muy emocionante, la verdad.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca també ha destacat l'estat mental positiu amb el que va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la que ha aconseguit aquest cap de setmana.
1: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo se iba a hacer. No sé si ir al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansaría.
0: Amb aquest bronze ja penjat del coll, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o bé si encara participarà en el campionat absolut. Sigui com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de l'atletisme estatal. I la notícia de què tothom parla avui dilluns. Palafolls també celebra el carrer al Mundial de la selecció espanyola. Palafolls es va volcar aquest diumenge al vespre amb la final del Mundial. Centenars d'aficionats van seguir el partit des de diferents bars del nostre municipi, especialment a la zona de les Valls d'Acs i també al centre de Palafolls, on diverses pantalles van reunir nombrosos veïns per viure junts l'enfrontament. L'emoció es va mantenir fins la pròrroga, quan Ferran Torres va avançar la selecció espanyola al minut ja 105, just a l'inici de la segona part del temps extra. Amb el xiulet final de l'àrbitre, l'eufòria es va desfermar i els aficionats van celebrar el títol que arribava 16 anys després de l'últim Mundial. De fet, el primer Mundial. La celebració es va desenvolupar amb total normalitat. Segons ha informat la policia local de Palafolls, no es va registrar cap mena d'incidència destacada i la festa va transcorrer en un ambient cívic i festiu. I ara dues notícies que no són ni cíviques ni festives. Enxampant l'autor de les pintades a la plaça de Popi, la policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer tot just fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o també l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar gairebé al mateix temps que es feien les pintades i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost per arreglar tot l'espai danyat per la persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. Divendres mateix, la plaça del Forroll de Sant Lluís també va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona, justament com dèiem, a l'antiga fàbrica del Forroll. En aquest cas hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser com un assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals, per tant, de tots els ciutadans, pel que l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme dels ciutadans. O en tot cas, d'alguns dels ciutadans. I dèiem una segona notícia que també té a veure amb l'actualitat policial, perquè s'ha detingut per robar canonades de gas a cases particulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural i diversos municipis del Maresme, entre els quals també Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions

accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o també Palafolls. A més, els agents van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia, comesos a Barcelona, alguns dels quals es remunten a l'agost de l'any passat. El detingut empleava un modus operandi especialment arriscat i poc habitual, accedir als habitacles on es troben normalment els comptadors de gas, que estan normalment tancats amb clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de cobre per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava un doble perjudici per la ciutadania. D'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas i d'altra banda també les molèsties de deixar els blocs sense subministrament de gas. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció que van realitzar des de la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificats, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar la setmana passada. Tanquem crònica policial, obrim l'hemeroteca.

fem la nostra ullada diària a què parlàvem del dia com avui, en aquest cas un 20 de juliol, anys enrere els informatius d'aquesta casa. Comencem posant la vista al 20 de juliol del 2000, en aquest cas 25. Llavors, hi havia un debat al plenari pel recorregut de la màquina escombradora. Palafolls Som traslladava al ple les queixes dels veïns pel fet que la màquina que escombra als carrers circulés en trams en sentit contrari. El govern defensava que és una pràctica per garantir una millor neteja i que el vehicle està autoritzat a fer-ho. Mirada posada ara 5 anys enrere, el 2021, us parlàvem del manifest per protegir la vila romana que s'havia descobert a Calella. La plataforma per la dignificació de la vila romana de Calella presentava tot un manifest per reclamar que el futur supermercat Aldi, que es feia o s'havia de construir al costat de l'institut, es construís fora de la zona amb restes arqueològiques i preservés així el jaciment. La plataforma és evident 5 anys després que no ho va aconseguir. I 10 anys enrere, el 2016, un 20 de juliol, us explicàvem que Correus recuperava la normalitat després de setmanes de retards. L'oficina de Correus del nostre municipi anunciava que recuperava la plantilla habitual després d'un error organitzatiu que havia provocat retards en el repartiment de la correspondència durant diverses setmanes al nostre municipi. Doncs així, hem repassat la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem també en ple mes de juliol, anys enrere.

0: Hem començat la setmana, comencem igualment amb calor, igualment sense previsió de pluges, a menys en les properes hores. Això sí, qui n'ha de parlar és el nostre meteoròleg, que és l'eminència en el cas de la meteorologia a la nostra comarca, al Maresme, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment pocs canvis, amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil.
0: Doncs esperant aquests canvis que sembla que s'alviren d'aquí molts dies, però en tot cas una mica d'esperança per refrescar una mica les temperatures que estem tenint aquest mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, ens actualitzem demà.

0: Doncs ja som a la recta final del nostre informatiu. Només ens queda recuperar en titulars les informacions més destacades d'aquests darrers minuts. A l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant que l'Ajuntament ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i de gimnàstica de gent gran de cara al proper curs. Fins al 31 de juliol, els veïns que tinguin més de 60 anys poden ja formalitzar la seva inscripció de forma gratuïta a l'Ajuntament, ja sigui telemàticament o presencialment, per apuntar-se a aquesta activitat, que el que busca és millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. I avui ens hem fixat a nivell d'esports en dos grans èxits. El primer, històric, en aquest cas, podi de l'atleta palafollenca Alba Benito, que tancà la temporada de forma brillant en penjar-se la medalla de bronze en salt de perxa en el campionat sub-18 d'Europa. La saltadora, que pertany al Futbol Club Barcelona, ha batut els rècords de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. L'altre èxit esportiu és la celebració ahir a Palafolls del campionat aconseguit per la selecció espanyola ahir al vespre a Nova York. Una celebració que es va tancar de forma festiva i sense incidències. I la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que va malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante a la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la restitució de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques de l'Ajuntament. Paral·lelament, també la plaça del Forrell ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal, generant noves queixes per la imatge de la zona. I parlant en aquest cas també de policia, un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatoris de canonades de coure en diversos municipis, també inclòs Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs d'edificis tallant el pas de subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc de la seguretat pels veïns i deixava més les famílies sense un servei bàsic durant hores o dies. Aquestes són les principals informacions que, com sempre, ja trobeu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Només recordat també que tenim un canal de WhatsApp en el qual cada dia puntualment hi ha un únic missatge en el qual hi ha totes les informacions de la jornada. Per tant, una manera pràctica de sempre estar al dia és apuntar-se en aquest canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls. Ho deixem aquí, tornem demà puntuals amb tota la informació de Palafolls i comarca, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar bon dilluns i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Alba Benito remata la temporada amb un bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenc ha tornat a viure una jornada històrica cap de setmana després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar el tercer graó del podi, sinó que a més també va batre el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 metres al primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar els 3,90 i els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per atacar el llistó situat als 4,15, superant-lo a la primera i polvoritzant així l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres que ostentava des de principis d'any Bàrbara Coscuyuela. L'atleta s'ha mostrat visiblement commoguda pel desenllaç d'una competició on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant decisiu.
1: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta. Y la verdad que en el 4:15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo. Y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido, bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza a mi entrenador. I, bueno, ha sigut molt, molt emocionant, la veritat.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca ha destacat també per l'estat mental positiu en el qual va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la d'aquest cap de setmana.
1: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo se iba a hacer. No sé si ir al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansar ya.
0: Amb aquest bronze, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o si encara, ho escoltàvem, participarà en el campionat absolut. Sí, com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de tot l'atletisme estatal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

play. This is David Guetta.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ja estan obertes les inscripcions per les classes postulals i gimnàs per la gent gran ja de cara al curs vinent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i gimnàstica per la gent gran de cara ja al proper curs escolar. Fins al 31 de juliol, fins a finals de mes, els veïns que tinguin més de 60 anys i ja poden formalitzar la inscripció gratuïta telemàticament o bé presencialment per tal d'apuntar-se a aquesta activitat que busca millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. De nou, les classes es faran els dilluns i els dimecres en tres grups repartits entre el Forroll de Sant Lluís i el Palauet al centre. Les classes començaran el mes de setembre, coincidint amb la setmana de la gent gran. Avui és dilluns, avui ja és 20 de juliol.

0: De seguida us expliquem què és el que heu de fer per apuntar-vos a aquestes classes de postura i també de classes de gimnàs que es faran a partir del setembre, però també ens hem de fer ressò de l'èxit històric d'Alba Benito a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafrenca ha tancat la temporada de forma brillant, empatjant-se la medalla de bronze en salt de perxa a Rieti, a Itàlia. La saltadora del Barça, del Futbol Club Barcelona, ha batut el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. Benito s'ha mostrat molt comoguda pel desenllaç d'infart, on la lluita pel podi entre les quatre primeres classificades ha estat extremadament ajustada. L'esportista destaca la confiança mental ha estat clau per superar la pressió. De seguida l'escoltarem i també us explicarem que la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que van malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante de la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la reparació de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques municipals. Paral·lelament també, la plaça del Forroll ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal generant noves queixes per la imatge de la zona. El consistori reitera la crida al civisme davant d'aquestes accions incíviques que cada any costen milers d'euros a les arques municipals. I un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatori de canonades de coure en diferents municipis, inclòs també Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs de pisos, tallant el pas del subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc per la seguretat per als veïns i, a més, deixava les famílies afectades sense un servei bàsic durant hores o dies. La investigació dels Mossos ha permès vincular l'arrestat amb 5 robatoris més a la ciutat de Barcelona comesos des de l'estiu de l'any passat. I jornada avui amb domini del sol a tota la comarca, tot i que novament tindrem núvols alts. Tot i això, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejola amb àrees de mar de fons. Temperatures mínimes que han baixat lleugerament aniran durant la jornada entre els 19 i els 25 graus, mentre que les màximes es mantenen gairebé sense canvis importants i oscil·len al Maresme entre els 28 i els 33 graus avui dilluns. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Obertes les inscripcions pel gimnàs per la gent gran de cara ja al curs vinent. Passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment ja el període d'inscripcions, que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones que siguin majors de 60 anys i que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que, a més, vulguin millorar la seva condició física i alhora mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera totalment gratuïta, té precisament com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-los coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins, com sempre, al mes de juny següent. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis on s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda també de materials esportius com són pilotes, bastons o bandes elàstiques. Ho explica Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys, de persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 10:45 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: El consistori manté dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com ja és habitual, repartint-ne en tres grups diferents segons ubicació i horari. El primer grup es fa ja de bon dematí a 9:45 al Forroll. Un cop acabi la classe, en aquest cas en el barri de Sant Lluís, passarà cap al centre amb dos grups més al Palauet, un a 9:45 i el segon a partir de 11:15 del matí. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar ja la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer d'entrada de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o bé, si es prefereix, de la modalitat presencial, doncs cal anar fins a l'oficina d'atenció ciutadana a l'OAC, al propi edifici del consistori.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dia dilluns dia 20 fins al 31 de juliol, tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin més dificultats a l'hora de completar tot el procés d'inscripció. Alba Benito remata la temporada amb el bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 que s'ha celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer graó del podi, sinó que a més ho va fer batent el rècord de Catalunya i d'Espanya en la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que ja arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 en el primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar primer els 3,90 i també els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per tal d'atacar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres, superant-lo a la primera i polvoritzant l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres i que ostentava Bàrbara Cosa.

0: segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido. Bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza mi entrenador. Y bueno, ha sido muy, muy emocionante, la verdad.
1: Més enllà de l'èxit tècnic, la Palafollenca també ha destacat l'estat mental positiu amb el que va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la que ha aconseguit aquest cap de setmana.
0: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, muy arriba. Estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo sí iba a hacer. No sé si iré al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansar ya.
1: Amb aquest bronze ja penjat del coll, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o bé si encara participarà en el campionat absolut. Sigui com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de l'atletisme estatal. I la notícia de què tothom parla avui dilluns. Palafolls també celebra el carrer al Mundial de la selecció espanyola. Palafolls es va volcar aquest diumenge al vespre amb la final del Mundial. Centenars d'aficionats van seguir el partit des de diferents bars del nostre municipi, especialment a la zona de les Valls d'Ax i també al centre de Palafolls, on diverses pantalles van reunir nombrosos veïns per viure junts l'enfrontament. L'emoció es va mantenir fins la pròrroga, quan Ferran Torres va avançar la selecció espanyola al minut ja 105, just a l'inici de la segona part del temps extra. Amb el xiulet final de l'àrbitre, l'eufòria es va desfermar i els aficionats van celebrar el títol que arribava 16 anys després de l'últim Mundial. De fet, el primer Mundial. La celebració es va desenvolupar amb total normalitat. Segons ha informat la policia local de Palafolls, no es va registrar cap mena d'incidència destacada i la festa va transcorrer en un ambient cívic i festiu. Hi ha dues notícies que no són ni cíviques ni festives. Enxampant l'autor de les pintades a la plaça de Popi, la policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer tot just fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o també l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar gairebé al mateix temps que es feien les pintades i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost per arreglar tot l'espai danyat per la persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. Divendres mateix, la plaça del Forroll de Sant Lluís també va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona, justament com dèiem, a l'antiga fàbrica del Forroll. En aquest cas hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser com un assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals, per tant, de tots els ciutadans, perquè l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme dels ciutadans. O en tot cas, d'alguns dels ciutadans. I dèiem una segona notícia que també té a veure amb l'actualitat policial, perquè s'ha detingut per robar canonades de gas a cases particulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural a diversos municipis del Maresme, entre els quals també Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o també Palafolls. A més, els agents van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia, comesos a Barcelona, alguns dels quals es remunten a l'agost de l'any passat. El detingut empleava un modus operandi especialment arriscat i poc habitual: accedir als habitacles on es troben normalment els comptadors de gas, que estan normalment tancats amb clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de coure per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava un doble perjudici per la ciutadania. D'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas i, d'altra banda, també les molèsties de deixar els blocs sense subministrament de gas. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció que van realitzar des de la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificats, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funció

operacions de guàrdia d'Arenys de Mar la setmana passada. Tanquem crònica policial, obrim l'hemeroteca.

Fem la nostra ullada diària a què parlàvem del dia com avui, en aquest cas un 20 de juliol, anys enrere els informatius d'aquesta casa. Comencem posant la vista al 20 de juliol del 2000, en aquest cas 25. Llavors, hi havia un debat al plenari pel recorregut de la màquina escombradora. Palafolls-Som traslladava al ple les queixes dels veïns pel fet que la màquina que escombra als carrers circulés en trams en sentit contrari. El govern defensava que és una pràctica per garantir una millor neteja i que el vehicle està autoritzat a fer-ho. Mirada posada ara 5 anys enrere, el 2021, us parlàvem del manifest per protegir la vila romana que s'havia descobert a Calella. La plataforma per la dignificació de la vila romana de Calella presentava tot un manifest per reclamar que el futur supermercat Aldi, que es feia o s'havia de construir al costat de l'institut, es construís fora de la zona amb restes arqueològiques i preservés així el jaciment. La plataforma és evident 5 anys després que no ho va aconseguir. I 10 anys enrere, el 2016, un 20 de juliol, us explicàvem que Correus recuperava la normalitat després de setmanes de retards. L'oficina de Correus del nostre municipi anunciava que recuperava la plantilla habitual després d'un error organitzatiu que havia provocat retards en el repartiment de la correspondència durant diverses setmanes al nostre municipi. Doncs així, hem repassat la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem també en ple mes de juliol, anys enrere.

0: Hem començat la setmana, comencem igualment amb calor, igualment sense previsió de pluges a menys en les properes hores. Això sí, qui n'ha de parlar és el nostre meteoròleg, que és l'eminència en el cas de la meteorologia a la nostra comarca del Maresme, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrelavent de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment pocs canvis, amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
0: Doncs esperen aquests canvis que sembla que s'albiren d'aquí molts dies, però en tot cas una mica d'esperança per refrescar una mica les temperatures que estem tenint aquest mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, ens actualitzem demà.

0: Doncs ja som a la recta final del nostre informatiu. Només ens queda recuperar en titulars les informacions més destacades d'aquests darrers minuts. A l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant que l'Ajuntament ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i de gimnàstica de gent gran de cara al proper curs. Fins al 31 de juliol, els veïns que tinguin més de 60 anys poden ja formalitzar la seva inscripció de forma gratuïta a l'Ajuntament, ja sigui telemàticament o presencialment, per apuntar-se a aquesta activitat, que el que busca és millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. I avui ens hem fixat a nivell d'esports en dos grans èxits. El primer, històric, en aquest cas, podi de l'atleta palafollenca Alba Benito, que tancà la temporada de forma brillant en penjar-se la medalla de bronze en salt de perxa en el campionat sub-18 d'Europa. La saltadora, que pertany al Futbol Club Barcelona, ha batut els rècords de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. I l'altre èxit esportiu és la celebració ahir a Palafolls del campionat aconseguit per la selecció espanyola ahir al vespre a Nova York. Una celebració que es va tancar de forma festiva i sense incidències. La policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que va malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante a la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la restitució de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques de l'Ajuntament. Paral·lelament, també la plaça del Forroll ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal, generant noves queixes per la imatge de la zona. I parlant en aquest cas també de policia, un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatoris de canonades de coure en diversos municipis, també inclòs Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs d'edificis tallant el pas de subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc de la seguretat pels veïns i deixava més les famílies sense un servei bàsic durant hores o dies. Aquestes són les principals informacions que, com sempre, ja trobeu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Només recordat també que tenim un canal de WhatsApp en el qual cada dia puntualment hi ha un únic missatge en el qual hi ha totes les informacions de la jornada. Per tant, una manera pràctica de sempre estar al dia és apuntar-se en aquest canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls. Ho deixem aquí. Tornem demà puntuals amb tota la informació de Palafolls i comarca, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar bon dilluns i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Detingut per robar canonades de gas a cases particulars, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural i diversos municipis del Maresme, entre ells Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o Palafolls. A més, els agents també van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia comesos a Barcelona, alguns dels quals es remuntaven a l'agost de l'any passat. El detingut empleava el modus operandi especialment arriscat i poc habitual. Accedia als habitacles on es troben els comptadors de gas, que normalment estan tancats en clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de coure per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava el doble perjudici per la ciutadania. D'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas i d'altra, les molèsties de deixar els blocs de pisos afectats sense subministrament. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció realitzada per la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificat, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dia 14 de juliol. I també s'ha enxampat ja l'autor de les pintades a la plaça de Popi. La policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer ara ja fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber, aquesta emissora es va enxampar de fet gairebé al mateix temps que es feien les pintades i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost que arribarà a costar arreglar l'espai danyat per aquesta persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. De fet, divendres mateix, la plaça del Forró i el barri de Sant Lluís va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona a zona, com dèiem, de l'antiga fàbrica del Forró i del barri de Sant Lluís. En aquest cas, hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i a l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals perquè l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.
2: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure, ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Que què tenim avui, dieu? Que què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Enamorada de Gorra Express.
3: Escoltes? Ràdio Palafolls. 107.7 FM. Ràdio!

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Què tenim avui, dieu? Què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Obertes les inscripcions pel gimnàs de la gent gran de cara ja al curs vinent, passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment el període d'inscripcions que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones majors de 60 anys que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que vulguin millorar la seva condició física i també mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera gratuïta, té com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i d'exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins al mes de juny. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis que s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda de materials esportius, com ara pilotes, bastons o també bandes elàstiques. Ho explica tot plegat Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys. De persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: Es mantenen els dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com és habitual, repartint-se en tres grups de treball segons ubicació i horari. El primer grup es fa de bon dematí, a 8:45 al Forroll, al barri de Sant Lluís. Un cop acabi, el gimnàs passa al centre amb dos grups més al pavelló del Palauet, un primer a 9:45 i el darrer a 11:15. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o si es prefereix la modalitat presencial, cal adreçar-se l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OAC, demanant això sí, si pot ser prèvia cita per tal de realitzar aquest tràmit.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dia dilluns dia 20 fins al 31 de juliol, tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic, de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin dificultats a l'hora de poder completar tot el procés d'inscripció. Es poden adreçar, doncs, als serveis socials al carrer Francesc Macià, número 1 del nostre municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Que què tenim avui, dieu? Que què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Enamorada de Gorra Express. Enamorada. 107.7 FM.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Què tenim avui, dieu? Què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express. 107.7 FM.

0: Alba Benito remata la temporada amb un bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica cap de setmana després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer graó del podi, sinó que a més també va batre el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 metres al primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar els 3,90 i els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per atacar el llistó situat als 4,15, superant-lo a la primera i polvoritzant així l'anterior rècord estatal, que estava en els 4 metres i 14 centímetres que ostentava des de principis d'any Bàrbara Cosculluela. L'atleta s'ha mostrat visiblement commoguda pel desenllaç d'una competició on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant decisiu.
1: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta. Y la verdad que en el 4:15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo. Y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido, bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza de mi entrenador. I, bueno, ha sigut molt, molt emocionant, la veritat.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca ha destacat també per l'estat mental positiu en el qual va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la d'aquest cap de setmana.
1: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo sí iba a hacer. No sé si ir al absoluto o no, y si no pues absoluto, y si no pues a descansaría.
0: Amb aquest bronze, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o si encara ho escoltaven participarà en el campionat absolut. Sí, com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de tot l'atletisme estatal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

107.7 FM. Ràdio Palafolls, el 107.7 de la freqüència modulada. Reggae night, and we'll be jamming till the morning.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure, ens va parlar d'animalons de companyia, i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Què tenim avui, dieu? Què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo, d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és... Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Què tenim avui, dieu? Què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'spa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Tirem la millor música només per tu.
4: Èxits,
3: un, l'altre, a Ràdio Palafolls.

0: Detingut per robar canonades de gas a cases particulars, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural i diversos municipis del Maresme, entre ells Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o Palafolls. A més, els agents també van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia comesos a Barcelona, alguns dels quals es remuntaven a l'agost de l'any passat. El detingut empleava el modus operandi especialment arriscat i poc habitual: accedir als habitacles on es troben els comptadors de gas, que normalment estan tancats en clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de coure per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava el doble perjudici per la ciutadania: d'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas, i d'altra, les molèsties de deixar els blocs de pisos afectats sense subministrament. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció realitzada per la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificat, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dia 14 de juliol. I també s'ha enxampat ja l'autor de les pintades a la plaça de Popi. La policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer ja fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar de fet gairebé al mateix temps que es feien les pintades, i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost que arribarà a costar arreglar l'espai danyat per aquesta persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. De fet, divendres mateix, la plaça del Forró i el barri de Sant Lluís va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona, a la zona, com dèiem, de l'antiga fàbrica del Forró i el barri de Sant Lluís. En aquest cas hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i a l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals, perquè l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
2: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: 107.7 FM. Ràdio.

0: Bé, doncs ja som aquí, concurs de Gorra Express d'avui dilluns. L'últim de Gorra Express estàvem sortejant durant la tarda un lot de productes de la farmàcia Polo d'aquí de Palafolls. I la persona que ens va escriure ens va parlar d'animalons de companyia i li ha tocat és Sònia Martí. Enhorabona, Sònia. Què que tenim avui, dieu? Què tenim avui, no? He sentit? Doncs molt fàcil. Avui sortejarem dues entrades a remullar-se, relaxar-se i desconnectar al spa del Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Què us sembla? Anem de balneari, eh? I el que ens heu d'explicar avui és amb qui aniríeu a l'espa, si us toqués. Familiars, parelles, companys de feina, amics. Amics, més que amics. Ho tenim? Doncs tothom a participar.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. Ràdio.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ei, tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express, música sense interrupcions. Fins demà. Ja és en punt la una del migdia. Ja estan obertes les inscripcions per les classes posturals i gimnàs per la gent gran ja de cara al curs vinent.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i gimnàstica per la gent gran de cara ja al proper curs escolar. Fins al 31 de juliol, fins a finals de mes, els veïns que tinguin més de 60 anys i ja poden formalitzar la inscripció gratuïta telemàticament o bé presencialment per tal d'apuntar-se a aquesta activitat que busca millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. De nou, les classes es faran els dilluns i els dimecres en tres grups repartits entre el Forroll de Sant Lluís i el Palauet al centre. Les classes començaran el mes de setembre, coincidint amb la setmana de la gent gran. Avui és dilluns, avui ja és 20 de juliol.

0: De seguida us expliquem què és el que heu de fer per apuntar-vos a aquestes classes de postura i també de classes de gimnàs que es faran a partir del setembre, però també ens hem de fer ressò de l'èxit històric d'Alba Benito a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafrenca ha tancat la temporada de forma brillant, empatjant-se la medalla de bronze en salt de perxa a Rieti, a Itàlia. La saltadora del Barça, del Futbol Club Barcelona, ha batut el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. Benito s'ha mostrat molt comoguda pel desenllaç d'infart, on la lluita pel podi entre les quatre primeres classificades ha estat extremadament ajustada. L'esportista destaca la confiança mental ha estat clau per superar la pressió. De seguida l'escoltarem i també us explicarem que la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que van malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante de la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la reparació de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques municipals. Paral·lelament també, la plaça del Forroll ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal generant noves queixes per la imatge de la zona. El consistori reitera la crida al civisme davant d'aquestes accions incíviques que cada any costen milers d'euros a les arques municipals. I un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatori de canonades de coure en diferents municipis, inclòs també Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs de pisos, tallant el pas del subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc per la seguretat per als veïns i, a més, deixava les famílies afectades sense un servei bàsic durant hores o dies. La investigació dels Mossos ha permès vincular l'arrestat amb 5 robatoris més a la ciutat de Barcelona comesos des de l'estiu de l'any passat. I jornada avui amb domini del sol a tota la comarca, tot i que novament tindrem núvols alts. Tot i això, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejola amb àrees de mar de fons. Temperatures mínimes que han baixat lleugerament aniran durant la jornada entre els 19 i els 25 graus, mentre que les màximes es mantenen gairebé sense canvis importants i oscil·len al Maresme entre els 28 i els 33 graus avui dilluns. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Obertes les inscripcions pel gimnàs per la gent gran de cara ja al curs vinent. Passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment ja el període d'inscripcions, que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones que siguin majors de 60 anys i que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que, a més, vulguin millorar la seva condició física i alhora mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera totalment gratuïta, té precisament com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-los coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls i la seva activitat s'estendrà fins, com sempre, al mes de juny següent. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis on s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda també de materials esportius com són pilotes, bastons o bandes elàstiques. Ho explica Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys, de persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: El consistori manté dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com ja és habitual, repartint-ne en tres grups diferents segons ubicació i horari. El primer grup es fa ja de bon dematí a 9:15 al Forroll. Un cop acabi la classe, en aquest cas en el barri de Sant Lluís, passarà cap al centre amb dos grups més al Palauet, un a 9:45 i el segon a partir de 11:15 del matí. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar ja la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer d'entrada de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o bé, si es prefereix, de la modalitat presencial, doncs cal anar fins a l'oficina d'atenció ciutadana a l'OAC, al propi edifici del consistori.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dia dilluns dia 20 fins al 31 de juliol, tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin més dificultats a l'hora de completar tot el procés d'inscripció. Alba Benito remata la temporada amb el bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 que s'ha celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer grau del podi, sinó que a més ho va fer batent el rècord de Catalunya i d'Espanya en la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que ja arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 en el primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar primer els 3,90 i també els 4,05. Va ser en aquest punt en la palafollenca va treure la seva millor versió per tal d'atacar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres, superant-lo a la primera i polvoritzant l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres i que ostentava Bàrbara Coscolluela des de principis d'aquest any. L'atleta palafollenca s'ha mostrat visiblement commoguda per desenllaç d'aquesta competició on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant que ha estat decisiu.
2: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso, al final estábamos todas, bueno, las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta y la verdad que en el 4:15 he dicho lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho vamos a darle a todo y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido. Bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza de mi entrenador y bueno, ha sido muy, muy emocionante, la verdad.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca també ha destacat l'estat mental positiu amb el que va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la que ha aconseguit aquest cap de setmana.
2: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo se iba a hacer. No sé si iré al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansar ya.
0: Amb aquest bronze ja penjat del coll, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o bé si encara participarà en el campionat absolut. Sigui com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de l'atletisme estatal. I la notícia de què tothom parla avui dilluns. Palafolls també celebra el carrer al Mundial de la selecció espanyola. Palafolls es va volcar aquest diumenge al vespre amb la final del Mundial. Centenars d'aficionats van seguir el partit des de diferents bars del nostre municipi, especialment a la zona de les Valls d'Acs i també al centre de Palafolls, on diverses pantalles van reunir nombrosos veïns per viure junts l'enfrontament. L'emoció es va mantenir fins a la pròrroga, quan Ferran Torres va avançar la selecció espanyola al minut ja 105, just a l'inici de la segona part del temps extra. Amb el xiulet final de l'àrbitre, l'eufòria es va desfermar i els aficionats van celebrar el títol que arribava 16 anys després de l'últim Mundial. De fet, el primer Mundial. La celebració es va desenvolupar amb total normalitat. Segons ha informat la policia local de Palafolls, no es va registrar cap mena d'incidència destacada i la festa va transcorrer en un ambient cívic i festiu. Hi ha dues notícies que no són ni cíviques ni festives. Enxampant l'autor de les pintades a la plaça de Popi, la policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer tot just fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o també l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar gairebé al mateix temps que es feien les pintades i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys. Ja

no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme dels ciutadans. O en tot cas, d'alguns dels ciutadans. I dèiem una segona notícia que també té a veure amb l'actualitat policial, perquè s'ha detingut per robar canonades de gas a cases particulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural a diversos municipis del Maresme, entre els quals també Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o també Palafolls. A més, els agents van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia comesos a Barcelona, alguns dels quals es remunten a l'agost de l'any passat. El detingut empleava un modus operandi especialment arriscat i poc habitual: accedir als habitacles on es troben normalment els comptadors de gas, que estan normalment tancats amb clau, i un cop a l'interior tancava el pas del gas per poder treballar amb més seguretat mentre tallava les canonades de coure per emportar-se-les i vendre-les. Aquesta manipulació per part d'una persona no qualificada suposava un doble perjudici per la ciutadania. D'una banda, el perill inherent a manipular una instal·lació de gas i, d'altra banda, també les molèsties de deixar els blocs sense subministrament de gas. L'operatiu policial va avançar gràcies a una primera detenció que van realitzar des de la policia local de Malgrat de Mar per fets similars. Un cop identificats, els Mossos van poder relacionar-lo amb la resta de delictes denunciats a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar la setmana passada. Tanquem crònica policial, obrim l'hemeroteca.

ullada diària a què parlàvem del dia com avui, en aquest cas un 20 de juliol, anys enrere els informatius d'aquesta casa. Comencem posant la vista al 20 de juliol del 2000, en aquest cas 25. Llavors, hi havia un debat al plenari pel recorregut de la màquina escombradora. Palafolls Som traslladava al ple les queixes dels veïns pel fet que la màquina que escombra als carrers circulés en trams en sentit contrari. El govern defensava que és una pràctica per garantir una millor neteja i que el vehicle està autoritzat a fer-ho. Mirada posada ara 5 anys enrere, el 2021, us parlàvem del manifest per protegir la vila romana que s'havia descobert a Calella. La plataforma per la dignificació de la vila romana de Calella presentava tot un manifest per reclamar que el futur supermercat Aldi, que es feia o s'havia de construir al costat de l'institut, es construís fora de la zona amb restes arqueològiques i preservés així el jaciment. La plataforma és evident 5 anys després que no ho va aconseguir. I 10 anys enrere, el 2016, un 20 de juliol, us explicàvem que Correus recuperava la normalitat després de setmanes de retards. L'oficina de Correus del nostre municipi anunciava que recuperava la plantilla habitual després d'un error organitzatiu que havia provocat retards en el repartiment de la correspondència durant diverses setmanes al nostre municipi. Doncs així, hem repassat la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem també en ple mes de juliol, anys enrere.

0: Hem començat la setmana, comencem igualment amb calor, igualment sense previsió de pluges, a menys en les properes hores. Això sí, qui n'ha de parlar és el nostre meteoròleg, que és l'eminència en el cas de la meteorologia a la nostra comarca, el Maresme, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures, una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja.

0: franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment pocs canvis, amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
1: Doncs esperen aquests canvis que sembla que s'albiren aquí molts dies, però en tot cas una mica d'esperança per refrescar una mica les temperatures que estem tenint aquest mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, ens actualitzem demà.

0: Doncs ja som a la recta final del nostre informatiu. Només ens queda recuperant titulars les informacions més destacades d'aquests darrers minuts. A l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant que l'Ajuntament ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i de gimnàstica de gent gran de cara al proper curs. Fins al 31 de juliol, els veïns que tinguin més de 60 anys poden ja formalitzar la seva inscripció de forma gratuïta a l'Ajuntament, ja sigui telemàticament o presencialment, per apuntar-se a aquesta activitat, que el que busca és millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. I avui ens hem fixat a nivell d'esports en dos grans èxits. El primer, històric, en aquest cas, podi de l'atleta palafollenca Alba Benito, que tancà la temporada de forma brillant en penjar-se la medalla de bronze en salt de perxa en el campionat Sub-18 d'Europa. La saltadora, que pertany al Futbol Club Barcelona, ha batut els rècords de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. L'altre èxit esportiu és la celebració ahir a Palafolls del campionat aconseguit per la selecció espanyola ahir al vespre a Nova York. Una celebració que es va tancar de forma festiva i sense incidències. I la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que va malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante a la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la restitució de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques de l'Ajuntament. Paral·lelament, també la plaça del Forrell ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal, generant noves queixes per la imatge de la zona. I parlant en aquest cas també de policia, un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatoris de canonades de coure en diversos municipis, també inclòs Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs d'edificis tallant el pas de subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc de la seguretat pels veïns i deixava més les famílies sense un servei bàsic durant hores o dies. Aquestes són les principals informacions que, com sempre, ja trobeu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Només recordat també que tenim un canal de WhatsApp en el qual cada dia puntualment hi ha un únic missatge en el qual hi ha totes les informacions de la jornada. Per tant, una manera pràctica de sempre estar al dia és apuntar-se en aquest canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls. Ho deixem aquí, tornem demà puntuals amb tota la informació de Palafolls i comarca, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar bon dilluns i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: Obertes les inscripcions pel gimnàs de la gent gran de cara ja al curs vinent, passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment el període d'inscripcions que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones majors de 60 anys que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que vulguin millorar la seva condició física i també mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera gratuïta, té com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i d'exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins al mes de juny. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis que s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda de materials esportius, com ara pilotes, bastons o també bandes elàstiques. Ho explica tot plegat Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys. De persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: Es mantenen els dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com és habitual, repartint-se en tres grups de treball segons ubicació i horari. El primer grup es fa de bon dematí, a 8:45 al Forroll, al barri de Sant Lluís. Un cop acabi, el gimnàs passa al centre amb dos grups més al pavelló del Palauet, un primer a 9:45 i el darrer a 11:15. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o si es prefereix la modalitat presencial, cal adreçar-se l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OAC, demanant això sí, si pot ser prèvia cita per tal de realitzar aquest tràmit.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dia dilluns dia 20 fins al 31 de juliol, tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic, de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin dificultats a l'hora de poder completar tot el procés d'inscripció. Es poden adreçar, doncs, als serveis socials al carrer Francesc Macià, número 1 del nostre municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la cala Sant Francesc. Puja a mirar estrels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Alba Benito remata la temporada amb un bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica aquesta setmana després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer graó del podi, sinó que a més també va batre el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 metres al primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar els 3,90 i els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per atacar el llistó situat als 4,15, superant-lo a la primera i polvoritzant així l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres que ostentava des de principis d'any Bàrbara Cosculluela. L'atleta s'ha mostrat visiblement commoguda pel desenllaç d'una competició on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant decisiu.
1: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta. Y la verdad que en el 4:15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo. Y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza de mi entrenador. I, bueno, ha sigut muy, muy emocionante, la verdad.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca ha destacat també per l'estat mental positiu en el qual va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la d'aquest cap de setmana.
1: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo se iba a hacer. No sé si ir al absoluto o no, y si no pues absoluto, y si no pues a descansaría.
0: Amb aquest bronze, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o si encara ho escoltaven participarà en el campionat absolut. Sí, com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de tot l'atletisme estatal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja és en punt la una del migdia. Ja estan obertes les inscripcions per les classes posturals i gimnàs per la gent gran ja de cara al curs vinent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i gimnàstica per la gent gran de cara ja al proper curs escolar. Fins al 31 de juliol, fins a finals de mes, els veïns que tinguin més de 60 anys i ja poden formalitzar la inscripció gratuïta telemàticament o bé presencialment per tal d'apuntar-se a aquesta activitat que busca millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. De nou, les classes es faran els dilluns i els dimecres en tres grups repartits entre el Forroll a Sant Lluís i el Palauet al centre. Les classes començaran el mes de setembre, coincidint amb la setmana de la gent gran. Avui és dilluns, avui ja és 20 de juliol.

0: De seguida us expliquem què és el que heu de fer per apuntar-vos a aquestes classes de postura i també de classes de gimnàs que es faran a partir del setembre, però també ens hem de fer ressò de l'èxit històric d'Alba Benito a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafrenca ha tancat la temporada de forma brillant, empatjant-se la medalla de bronze en salt de perxa a Rieti, a Itàlia. La saltadora del Barça, del Futbol Club Barcelona, ha batut el rècord de Catalunya i d'Espanya de la categoria en superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. Benito s'ha mostrat molt comoguda pel desenllaç d'infart, on la lluita pel podi entre les 4 primeres classificades ha estat extremadament ajustada. L'esportista destaca la confiança mental ha estat clau per superar la pressió. De seguida l'escoltarem i també us explicarem que la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que van malmetre el teatre La Font i l'estàtua de Dante de la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la reparació de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques municipals. Paral·lelament també, la plaça del Forroll ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal generant noves queixes per la imatge de la zona. El consistori reitera la crida al civisme davant d'aquestes accions incíviques que cada any costen milers d'euros a les arques municipals. I un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatori de canonades de coure en diferents municipis, inclòs també Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs edipisos tallant el pas del subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc per la seguretat per als veïns i, a més, deixava les famílies afectades sense un servei bàsic durant hores o dies. La investigació dels Mossos ha permès vincular l'arrestat amb 5 robatoris més a la ciutat de Barcelona comesos des de l'estiu de l'any passat. I jornada avui amb domini del sol a tota la comarca, tot i que novament tindrem núvols alts. Tot i això, no s'esperen precipitacions, vents fluixos i mar en estat de marejol a maries de mar de fons. Temperatures mínimes que han baixat lleugerament aniran durant la jornada entre els 19 i els 25 graus, mentre que les màximes es mantenen gairebé sense canvis importants i oscil·len al Maresme entre els 28 i els 33 graus avui dilluns. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Obertes les inscripcions pel gimnàs per la gent gran de cara ja al curs vinent. Passada la festa major, l'Ajuntament de Palafolls reprendrà les sessions d'educació postural i gimnàstica destinades especialment a la gent gran del nostre municipi. Justament avui dilluns s'ha iniciat formalment ja el període d'inscripcions, que estarà obert fins a finals d'aquest mes de juliol per a totes aquelles persones que siguin majors de 60 anys i que estiguin empadronades aquí a Palafolls i que, a més, vulguin millorar la seva condició física i alhora mantenir-se actius, ja que justament aquest servei, que s'ofereix de manera totalment gratuïta, té precisament com a objectiu primordial millorar la qualitat de vida dels assistents mitjançant el treball progressiu de les qualitats físiques i exercicis de manteniment. Les classes estan programades per començar el proper mes de setembre, fent-los coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran de Palafolls, i la seva activitat s'estendrà fins, com sempre, al mes de juny següent. Durant les sessions, que duren 50 minuts, els participants realitzen exercicis on s'alternen diverses tècniques amb l'ajuda també de materials esportius com són pilotes, bastons o bandes elàstiques. Ho explica Judit Puig, que és coordinadora dels serveis socials de Palafolls.
1: I l'educació postural es tracta d'una activitat grupal d'activitat física a partir de 60 anys, de persones empadronades a Palafolls a partir de 60 anys. Es realitza els dilluns i els dimecres i hi ha tres grups. El primer grup, que és a Sant Lluís, en el Forroll, que és des de 8:45 a les 9:20. Llavors tenim dos grups en el centre, que és en el Palauet, que el primer grup és de 9:45 a les 10:20 i el segon grup de 11:15 a les 11:20. I cada grup té places limitades.
0: El consistori manté dos dies d'activitat, dilluns i dimecres, com ja és habitual, repartint-ne en tres grups diferents segons ubicació i horari. El primer grup es fa ja de bon dematí a 9:45 al Forroll. Un cop acabi la classe, en aquest cas en el barri de Sant Lluís, passarà cap al centre amb dos grups més al Palauet, un a 9:45 i el segon a partir de 11:15 del matí. Totes aquelles persones interessades a obtenir una plaça poden formalitzar ja la seva sol·licitud per dues vies diferents. Es pot fer d'entrada de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o bé, si es prefereix, de la modalitat presencial, doncs cal anar fins a l'oficina d'atenció ciutadana a l'OAC, al propi edifici del consistori.
1: Avui comencen les inscripcions a l'educació postural pel curs 2026-2027. Aquestes inscripcions són des del dilluns dia 20 fins al 31 de juliol tots dos dies inclosos. La sol·licitud es pot presentar mitjançant el tràmit electrònic, de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
0: Així mateix, des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls també s'ofereix suport i ajuda a tots aquells usuaris que tinguin més dificultats a l'hora de completar tot el procés d'inscripció. Alba Benito remata la temporada amb el bronze a l'Europeu Sub-18. L'atleta palafollenca ha tornat a viure una jornada històrica després de penjar-se la medalla de bronze en la disciplina de salt de perxa en el Campionat d'Europa Sub-18 que s'ha celebrat a la població italiana de Rieti. La saltadora del Futbol Club Barcelona no només va pujar al tercer graó del podi, sinó que a més ho va fer batent el rècord de Catalunya i d'Espanya en la categoria després de saltar 4 metres i 15 centímetres. Benito, que ja arribava a la cita com a flamant campiona d'Espanya, va signar un concurs gairebé perfecte. Després de superar els 3,70 en el primer intent, va necessitar dues tentatives per sobrepassar primer els 3,90 i també els 4,05. Va ser en aquest punt on la palafollenca va treure la seva millor versió per tal d'atacar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres, superant-lo a la primera i polvoritzant l'anterior rècord estatal que estava en els 4 metres i 14 centímetres i que ostentava Bàrbara Coscolluela des de principis d'aquest any. L'atleta palafollenca s'ha mostrat visiblement commoguda per el desenllaç d'aquesta competició, on les quatre primeres classificades han mantingut una lluita molt ajustada fins al darrer moment. En declaracions posteriors a la prova, Benito ha destacat la intensitat de l'instant, que ha estat decisiu.
2: La verdad que, bueno, muy emocionante todo el concurso. Al final estábamos todas, en las del podio estábamos todas ahí, las cuatro primeras, yo iba a la cuarta, y la verdad que en el 4-15 he dicho, lo tengo que dar todo, sabía que era récord de España, he dicho, vamos a darle a todo, y pues le he dado a tope, aunque en los otros dos saltos la he pasado a la segunda y digo, no, en este tengo que ir a la primera y asegurarlo todo. Y así ha sido. Bueno, al principio me he quedado como, bueno, me han ido corriendo a la plaza de mi entrenador y bueno, ha sido muy, muy emocionante, la verdad.
0: Més enllà de l'èxit tècnic, la palafollenca també ha destacat l'estat mental positiu amb el que va afrontar la final europea, assegurant que la confiança va passar per davant de la pressió habitual d'una gran cita internacional com la que ha aconseguit aquest cap de setmana.
2: Dentro de mí sabía que sí, me venía con muchas ganas y a la vez era como que no tenía nervios, como que iba muy, muy contenta, como que tenía el ánimo muy arriba, estaba como muy contenta, sabiendo que sí, que iba a hacer algo, que algo se iba a hacer. No sé si iré al absoluto o no, y si no, pues absoluto, y si no, pues a descansaría.
0: Amb aquest bronze ja penjat del coll, Alba Benito tanca una temporada brillant i ara haurà de decidir si posa punt i final al curs per descansar o bé si encara participarà en el campionat absolut. Sigui com sigui, la seva actuació a Rieti la consolida com una de les grans promeses de l'atletisme estatal. I la notícia de què tothom parla avui dilluns. Palafolls també celebra el carrer al Mundial de la selecció espanyola. Palafolls es va volcar aquest diumenge al vespre amb la final del Mundial. Centenars d'aficionats van seguir el partit des de diferents bars del nostre municipi, especialment a la zona de les Valls d'Ax i també al centre de Palafolls, on diverses pantalles van reunir nombrosos veïns per viure junts l'enfrontament. L'emoció es va mantenir fins a la pròrroga, quan Ferran Torres va avançar la selecció espanyola al minut ja 105, just a l'inici de la segona part del temps extra. Amb el xiulet final de l'àrbitre, l'eufòria es va desfermar i els aficionats van celebrar el títol que arribava 16 anys després de l'últim Mundial. De fet, el primer Mundial. La celebració es va desenvolupar amb total normalitat. Segons ha informat la policia local de Palafolls, no es va registrar cap mena d'incidència destacada i la festa va transcorrer en un ambient cívic i festiu. Hi ha dues notícies que no són ni cíviques ni festives. Enxampant l'autor de les pintades a la plaça de Popi, la policia local de Palafolls ha aconseguit donar amb l'autor de les pintades que van aparèixer tot just fa uns dies a les parets del teatre i a diferents elements de la plaça de Popi, com la font, l'estàtua de Dante o també l'escenari de la plaça. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es va enxampar gairebé al mateix temps que es feien les pintades i es tracta d'un home major d'edat a qui la policia imputa un delicte de danys, ja que la reparació de les nombroses pintades suposa una despesa superior als 400 euros, tot i que que encara no s'ha fet públic quin és el pressupost per arreglar tot l'espai danyat per la persona identificada. El centre no és l'única zona afectada per les pintades. Divendres mateix, la plaça del Forroll de Sant Lluís també va despertar amb una gran pintada que cobreix diverses parets de l'espai on s'estaciona, justament com dèiem, a l'antiga fàbrica del Forroll. En aquest cas hi ha dues grans pintades. En una es llegeix Shame, que vol dir vergonya en anglès, i l'altra Animal Killers, que traduït vindria a ser com un assassins d'animals. Esborrar les pintades costa cada any milers d'euros a les arques municipals, per tant, de tots els ciutadans, perquè l'Ajuntament no es cansa de fer una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aquestes actituds que poc tenen a veure amb un aspecte artístic, sinó més aviat amb l'incivisme dels ciutadans. O en tot cas, d'alguns dels ciutadans. I dèiem una segona notícia que també té a veure amb l'actualitat policial, perquè s'ha detingut per robar canonades de gas a cases particulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de robar canonades de coure de les instal·lacions de gas natural a diversos municipis del Maresme, entre els quals també Palafolls. La investigació atribueix a l'arrestat un delicte continuat de robatori amb força i un altre d'estralls, ja que les seves accions no només provocaven danys materials, sinó que també posaven en greu risc la seguretat dels veïns i interrompien un servei bàsic. Segons les dades de la investigació, els fets s'haurien produït principalment entre els mesos de maig i juliol en localitats com Pineda, Malgrat, Canet, Calella o també Palafolls. A més, els agents van poder vincular el detingut amb 5 robatoris més de la mateixa tipologia comesos a Barcelona, alguns dels quals es remunten a l'agost de l'any passat. El detingut empleava un modus operandi especialment arriscat i poc habitual, accedia als habitants

a la comarca i també a la ciutat de Barcelona. Finalment, el sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar la setmana passada. Tanquem crònica policial, obrim l'hemeroteca.

ullada diària a què parlàvem del dia com avui, en aquest cas un 20 de juliol, anys enrere els informatius d'aquesta casa. Comencem posant la vista al 20 de juliol del 2000, en aquest cas 25. Llavors, hi havia un debat al plenari pel recorregut de la màquina escombradora. Palafolls-Som traslladava al ple les queixes dels veïns pel fet que la màquina que escombra als carrers circulés en trams en sentit contrari. El govern defensava que és una pràctica per garantir una millor neteja i que el vehicle està autoritzat a fer-ho. Mirada posada ara 5 anys enrere, el 2021, us parlàvem del manifest per protegir la vila romana que s'havia descobert a Calella. La plataforma per la dignificació de la vila romana de Calella presentava tot un manifest per reclamar que el futur supermercat Aldi, que es feia o s'havia de construir al costat de l'institut, es construís fora de la zona amb restes arqueològiques i preservés així el jaciment. La plataforma és evident 5 anys després que no ho va aconseguir. I 10 anys enrere, el 2016, un 20 de juliol, us explicàvem que Correus recuperava la normalitat després de setmanes de retards. L'oficina de Correus del nostre municipi anunciava que recuperava la plantilla habitual després d'un error organitzatiu que havia provocat retards en el repartiment de la correspondència durant diverses setmanes al nostre municipi. Doncs així, hem repassat la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem també en ple mes de juliol, anys enrere.

0: Hem començat la setmana, comencem igualment amb calor, igualment sense previsió de pluges a menys en les properes hores. Això sí, qui n'ha de parlar és el nostre meteoròleg, que és l'eminència en el cas de la meteorologia a la nostra comarca, el Maresme, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Continuem de moment amb una situació meteorològica marcada principalment per les altes temperatures. Una calor intensa que ha de continuar també al llarg de les properes jornades, ben bé durant tota aquesta setmana. Sembla, però, que es veu llum al final del túnel i que de cara a divendres ja tindríem un entrenament de component nord que, de retruc, provocaria un descens de temperatura cap al cap de setmana i principi de la setmana vinent. Això normalment també implica un augment de la inestabilitat. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació que continuarà dominada pels termòmetres en la franja alta, és a dir, màximes de més de 30 graus, fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, tant avui com demà, també demà passat i dijous. Per tant, de moment pocs canvis, amb vents fluixos avui aquí a la costa maresmeca i una situació marítima que s'ha de mantenir molt tranquil·la.
0: Doncs esperant aquests canvis que sembla que s'albiren d'aquí molts dies, però en tot cas una mica d'esperança per refrescar una mica les temperatures que estem tenint aquest mes de juliol. Gràcies, Quim, que vagi bé, ens actualitzem demà.

Doncs ja som a la recta final del nostre informatiu. Només ens queda recuperar en titulars les informacions més destacades d'aquests darrers minuts. A l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant que l'Ajuntament ha obert avui el període per apuntar-se a les sessions d'educació postural i de gimnàstica de gent gran de cara al proper curs. Fins al 31 de juliol, els veïns que tinguin més de 60 anys poden ja formalitzar la seva inscripció de forma gratuïta a l'Ajuntament, ja sigui telemàticament o presencialment, per apuntar-se a aquesta activitat, que el que busca és millorar la qualitat de vida de la gent gran de Palafolls. I avui ens hem fixat a nivell d'esports en dos grans èxits. El primer, històric, en aquest cas, podi de l'atleta palafollenca Alba Benito, que tancà la temporada de forma brillant en penjar-se la medalla de bronze en salt de perxa en el campionat sub-18 d'Europa. La saltadora, que pertany al Futbol Club Barcelona, ha batut els rècords de Catalunya i d'Espanya de la categoria en

0: superar el llistó situat a 4 metres 15 centímetres d'alçada. I l'altre èxit esportiu és la celebració ahir a Palafolls del campionat aconseguit per la selecció espanyola ahir al vespre a Nova York. Una celebració que es va tancar de forma festiva i sense incidències. I la policia local ha aconseguit identificar l'autor de les pintades que va malmetre el teatre, la font i l'estàtua de Dante a la plaça de Popi. L'home s'enfronta ara a un delicte de danys, ja que la neteja i la restitució de tot l'espai tindrà un cost superior als 400 euros per les arques de l'Ajuntament. Paral·lelament, també la plaça del Forrell ha aparegut amb grans grafits sobre el maltractament animal, generant noves queixes per la imatge de la zona. I parlant en aquest cas també de policia, un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'una sèrie de robatoris de canonades de coure en diversos municipis, també inclòs Palafolls. El detingut manipulava les instal·lacions de gas de blocs d'edificis tallant el pas de subministrament per poder extreure el metall i vendre'l després. Aquesta pràctica suposava un greu risc de la seguretat pels veïns i deixava més les famílies sense un servei bàsic durant hores o dies. Aquestes són les principals informacions que, com sempre, ja trobeu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Només recordat també que tenim un canal de WhatsApp en el qual cada dia puntualment hi ha un únic missatge en el qual hi ha totes les informacions de la jornada. Per tant, una manera pràctica de sempre estar al dia és apuntar-se en aquest canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls. Ho deixem aquí. Tornem demà puntuals amb tota la informació de Palafolls i comarca, l'informatiu de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar bon dilluns i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Gràcia. De dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.